0: dones i prou. Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista.
1: Lluitem des de l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal.
2: Cada últim divendres de mes, a les 7:30 de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu.
3: Front les violències masclistes...
4: ¡Autodefensa!

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

Convidem a tot el món a escoltar Ràdio Malva, la ràdio de la dissidència sexual, 104.9 FM, gent molt guai, programes molt interessants. No falteu.

de l'orella, amb el dit fent un cicló pels cabells filtres d'eixes mans. Cau i ens mulla l'aigua, però ja freda, pesa, pesa, entreus la roba en un atac ple d'ansietat. Mos el coll, després tendres mirades que il·luminen la foscor d'aquesta vella habitació.

Cada abraçada amb xiu-xiuetges, jo lluite per no ofegar-me mentre et besa tot el cos. I adore la suavitat del tacte de la pell que estic robant-te

0: Oients, tenim un missatge per a vosaltres. Ràdio Malva, la ràdio lliure dels pobles marítims de València, i tres persones necessiten la vostra ajuda.
1: El col·lectiu Lambda, associació LGTBI institucional de la ciutat de València, s'ha querellat contra una extraballadora, contra Ràdio Malva i dos integrants de Tufúria, un dels programes de la seva graella.
2: Per què? L'extraballadora va compartir en un episodi de Tufúria les seves experiències laborals i les d'altres companys treballant per a Lambda, poc abans de que diversos casos de vulneració de drets laborals foren publicats en premsa.
3: Lambda ens demana 240.000 euros i ens denuncia per delictes que poden comportar entre 6 mesos a 2 anys de presó. Una altra volta està en joc la llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació alternatius i de les persones que lluiten contra allò que les oprimeix. Necessitem suport per a que ens feu difusió a les vostres xarxes, en els vostres podcasts i programes, que us posicioneu públicament al nostre costat, que li ho conteu a qui penseu que li pot interessar.
0: I, especialment, necessitem diners, ja que hem de pagar al nostre equip jurídic possibles despeses judicials i multes en cas de condemna. Necessitarem tirar endavant i continuar difonent en el Ràdio Lliure.
3: Per a més informació o contacte, consulteu la web i xarxes de Ràdio Malva.
4: Ajuda'ns, maricona!

rayes, caramels plens de sorpreses, com t'agrada enverinar-te. Viatjaràs per les ruïnes i amb això acabes punxant-te.

0: rigüet.
1: I com puc enfangar l'aigua que veus? Si estic jo baix i tu de dalt em veus.
0: Però ahir sí que me'l vas enfangar.
1: Aira, aira, si jo no vaig estar.

0: mondo.
1: De la gata i el balitre, que jo us diré el que ha passat. S'ha perdut alguna cosa, no sé qui l'haurà trobat. I si serà el gos o el gat? A la nigo, nigo, nigo. I si serà el gos o el gat? Aquell qui l'haurà trobat. Ja en respon una velleta.
2: Penso que haurà estat el ca. Jo, la gata, no l'he vista, ni l'he sentit miolar. Que si la puc atrapar, a la nyigo, nyigo, nyigo. Que si la puc atrapar, que ja me les pagarà.
1: Dones, ja estareu contentes, ara que el ca se n'ha anat. Atipareu molt bé a la gata i que s'engreixi aviat. Li dareu paturrat.

0: mírala.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo portas el disc?
0: No sé, ya te han puesto un disc.
1: Y a mí me flipa, me encanta.
0: Raja.
1: Vale, a ver, la última estrofa no la entenc, tia. I'm sorry.
0: L'última estrofa de diàspora.
1: Sí, aquesta.
0: Sí, que passa, tal vegada, molt de lletra.
1: Vinga, va. A veure, el primer vers que diu jo ja en tinc prou la por, jo som,
0: sí.
1: Fa referència a l'última tornada.
0: O sigui, sí, però també és com que jo he perdut la por, saps?
1: Por de què?
0: Joder, por que m'he encantat, m'estic fent.
1: De debò?
0: Clar, tira, o sigui, tu pensa,

0: porta que el clan.
1: Sí, sí.
0: I si no preguntava a l'Underground, què sabrà dir-t'ho? Sabrà dir-te qui és un altre juny. Ja està?
1: A veure, allò de com la mar sota el sol, vols dir que no te l'enveles, sí, això ho sé. Però com que vas menjant en el don?
0: Don de les bruixes.
1: Però què pinten les bruixes?
0: A veure.

0: les dones.
1: Dones van fer que no m'encoreixin les
0: persones. Què collons vol dir això, tia?
1: Tia, aquella penya que es pensa que sóc guai perquè rapejo. Tu saps que sóc una puta muset, sempre fugint de tot arreu.
0: Ja, no, no.
1: Tia, joder, mira com es posa la penya.

0: que sigui verda. I en realitat sabeu que els vostres diumenges familiars són una puta merda.
1: Okay,
0: ja esteus més que els de ningú. Ja està. Fem que duri 20 minuts la cançó i ja, ja estem de dubtes.
1: A veure, no, tia, no tinc cap dubte, però no sabia que estaves amb Nautada.
0: Nautada? Jo?
1: Sí, tia, amb el hip-hop.
0: No pot ser tan... No, no, això ja és el concepte de l'LTIA, per quan tregui el disc ja t'ho explicaré més.
1: Tia, però que no cal que estiguis currant tota l'estona, en plan de debò.
0: Si no foto...
1: Tia, però que si li estàs fotent massa caia, en tant la cançó és infinita.
0: Jo que... A veure, tia, Marica, què vols que et digui? A mi és...

0: anorèxia. Que no mossega pas qui lladra. He estat callada ja, massa temps i he fet prou dolç. Mari, que no em toquis les parts, va, que sé què vols. No costa gaire ser flaire, però has vist? Jo també sé marcar gols.
1: I per l'escaire.

Soc Sílvia Tarín i visc al Canyamelar. I vos recomano que escolteu Ràdio Malva. Ràdio Lliure.